0: COPE más Castellón.
1: Estar informado.
2: És la una de la vesprada, 42 minuts, i ja sabeu que anem una miqueta de retard avui en el que és habitual, perquè està l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco García, amb nosaltres, ja ve així, va. Com ha vingut avui, Begoña? Campos i lucha per part de mare, espectacular, espectacular. L'actualitat està sent espectacular o com està sent avui, Alberto Marco? Que són els principals continguts que tindrem en l'informatiu Mediodía COPE?
3: Doncs, a part d'aquestes paraules de Begoña Carrasco, també farem un poquet d'anàlisi de com ha començat a fer Salle. Per exemple, ja hem vist que en dades positives en les que es presenta, per exemple, el Port Castelló. L'autoritat